0: Catalunya.
1: Mancat pas d'escutar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sanz.